0: boy, L. Lincoln, A. Adams, C. Charles, K. King, first of Justin, J. John, U. Union, S. T. Tom, I. Ida, and Nora, my initial D. Davis. Denver,
1: 0-1-61-1-4-1-1-4-1-1-4-1-1-4-1-1-4-1-1-4-1-1-4-1-1-4-1-1-4-1-1-4-1-1-4-1-1-4-1-1-4-1-1-4-1-4-1-4-1-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4- your status.